0: como lo vivas.
1: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio, en la misma jugada,
2: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
3: cuando todo eso llega,
2: entonces sí, entonces somos uno.
3: Somos uno.
4: Somos uno.
5: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
6: Mediodía.
7: COPE más Castellón.
6: Estar informado.
8: Ay, sí, es así, este tema, así continúe. Muy buen día, si acabes de incorporarte ahora a esta sintonía COPE, somos Alberto Marco, Jorge Monsonís y Raúl Pucholi, estem encantats que es 15 de juny, això significa que es dilluns. I per tant, estem a l'Ino Gastronòmic, al Real Casino Antic de Castelló. En un instant estarem amb Carlos Pérez i les gastroexperiències Fort Vedat Mediterrània. Avui anem a parlar molt de pa. Avui anem en fogasses, pan, pan madre. Mare de Déu, si tenim coses que contar. I estarem també amb la secció de tendències. Atenció, avui no està Begoña Campos i Olucha, però la redacció de Ant Magazine s'ha posat en marxa i ha estat examinant exhaustivament la boda del nostre company Quique Rodríguez, que se va casar el dissabte. Només vaig a dir-vos que anava de verd. De verd magdalener. Un nòvio vestit de verd magdalener. Això mereix un anàlisi en profunditat en la secció de tendències de Ant Magazine amb Lexus Castellón, per suposar que sí. Però abans de tot això i molt més, i també ha acabat ja el curs acadèmic de la UNED Senior i el seu director també ens acompanyarà, Alejandro Ribes. Però abans de tot això i molt més, com sempre que a aquestes hores el primer que fem és actualitzar les notícies més properes. Ho fem amb Autersa, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, en les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real. Primer que res, Guaitema, castellóninformación.com. La seva notícia del dia a hores d'ara és: detienen a dos jóvenes en Castellón por cometer 9 robos con violencia en patinete a mujeres de avanzada edad. Aquesta és, a hores d'ara, la notícia del dia a castellóninformación.com. També volem conèixer l'última hora de l'horatge. Agència Estatal de Meteorologia, què tal les coses por ahí arriba?
9: Buenas tardes.
8: Buenas.
9: Hoy lunes empieza la semana con un ligero descenso de temperaturas. Los termómetros marcarán máximas de 28 grados en Vinaroz y 31 en Castellón de la Plana. Predomina el ambiente soleado y el cielo poco nuboso, pero atención esta tarde en el interior. Se formarán nubes de evolución y no se descartan chubascos con alguna tormenta y viento moderado. Mañana martes, temperaturas en aumento, 29 grados en Vinaroz y 31 en Castellón de la Plana. Para mañana se prevé un tiempo más estable y soleado, con cielo poco nuboso o despejado. La temperatura mínima será de 19 grados en la capital. Es una información de AEMET.
8: Agència Estatal de Meteorologia. I bé, saps que tot el que contem per ací ho pots tornar a escoltar les 24 hores del dia o també ens pots escoltar en streaming en una qualitat espectacular mitjançant el nostre web cope.es/castellón, on també pots llegir les notícies més destacades. A hores d'ara, les farmàcies se alien contra el calor. Les claves per a proteger tu salut i tus medicamentos este verano. O Arcadia Space sella un acuerdo clave i vuelve al espacio en 2027 con su motor verde. O que Simetría y Casa Seguridad acogen en sus instalaciones la visita de 70 cadetes de la Guardia Civil. Es importante que los que son mandos de la Guardia Civil coneguen una empresa de seguridad como es Casba, que es de simetría, cómo funciona, que es el que ni ahí cuando ellos después Casba Seguridad crida al 062, que es el teléfono de la Guardia Civil, pues cómo es todo el operativo. Es fabuloso. Todos hoy volvemos a cope.es/Castellón, a Mautersa, el concesionario oficial Renault, a Castellón. Castelló i Vila-real, hem actualitzat les notícies del dia més properes.
6: Mediodía.
10: COPE más Castellón.
6: Estar informado.